Carol G featuring Manu Chao con Viajando por el Mundo. Che foins, schinzo surons divijau de gudenie al premi Nobel. Minchons ens staus trumpaus tio puspebe de tundiu, surtot trumpaus pel team. Alu, vignelion 2026, a cun ociont duzons gudonins al premi Nobel de fisica. Che foins? Exact. Se sarà ein in chambre de hotel a dich bi ple samusa. U chefo ein skadinkas Francis Halsen. Ciao gudenau er el premi Nobel de fisica. El scienzau belgese american e ein in hotel al Italia ad ele venus inundaus cun telefons e mails. El s'allegri, surtot per su team, el vegi el sentimento du chef vai parter la reconoscenza. Al premi Nobel per fisica survegna el per sia per scrutazion de neutrins del cosmos, per sias contribuzions agli observatori Ice Cube all'Antarctica. Ice Cube, quai è in bloc de glatsch de din kilometer cubic. Qual contén ciun meli sensurs, lo points observa interaccions diantre els neutrins, cins nomna è particles de spert. Kun observa als neutrins sedi venu aviert in a nova fenestra tieles parts les ple extremas de nies universum. Neutrins ar cuneschen non deg bie energia, els neschen tier explosions de steiles ad tier de russnes naires gigantes. Es scienziai de Genevra se participeschen al experiment Ice Cube dianter als scienziai Teresa Montarulli. Ella segi non dec ventiraivla del premi alla decin viers l'agentura de novitats SDA. In sapi vasai al glatsch neutrins che venien de non dec liunsch naven cun neutrins sapins quasi mira alla profunditat de las fontaunas. Lein speratiel! Quel che survegn propi al premi Nobel, Francis Halsen, veni zu cu tutina un odessia ciombra che sapi festiva de rudien quella vittoria.

Biografia de Tresa Rüther Seeli. Las iuas pendan a una dina memia d'ault. Il ruoc es in vieter la fonteuna. Jeu ai urlau culs lufs. De guot e de guot an fatg puots. Mo il crap a teniu la dira.